0: I ara anem a conèixer un poc d'informació municipal que ens arriba des de Santa Margalida. Per aquest motiu ens han posat en contacte amb el seu primer tinent bala, el senyor Joan Monjo. Senyor Monjo, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bueno, volem tractar amb vostè diferents temes. El primer d'ells és la reforma i modernització del passeig marítim de Can Picafort. En què ha consistit aquesta reforma?
1: Sí, bueno, aquesta reforma ha estat pagada totalment en dobbers d'Europa. Uh-huh. I el pressupost ha estat voltant 1,5 milions d'euros.
0: Sí.
1: Se tracta d'unes obres complementàries a les que ja s'havien fetes any passat, que vull recordar que això va començar damunt el 2013-2014, uh-huh, la reforma de tot el que és el passeig marítim, que es ve a la reforma de 2,6 quilòmetres,
0: sí,
1: de passeig que dona a la mà, el qual és una cosa quasi única dins Mallorca, que puguis passejar 2,6 quilòmetres de vora la mà per un passeig marítim.
0: Uh-huh.
1: Les obres aquestes en què han consistit després? Han consistit bàsicament en millorar diferents punts, com per exemple tot el que és la zona de, diríem, de l'hotel Mar i Paz,
0: sí,
1: allà on s'ha pogut lograr l'ampliació de la zona verda a través d'una concessió d'uns 1.000 metres quadrats,
0: uh-huh,
1: allà, i també hem equipat de tot una sèrie de jocs infantils, perquè cada 200-300 metres la gent que passeja allà en els seus al·lots, uh-huh, se puguin fer una aturadeta i que puguin, distreure,
0: sí,
1: en els al·lots, no?
0: Uh-huh.
1: També s'han fet un parques, el que és la part de Cervantes, de la plaça Cervantes,
0: uh-huh,
1: de jocs també infantils,
0: sí,
1: i s'han millorat una sèrie d'equipaments de zones d'electrificació de determinades zones,
0: uh-huh,
1: d'allà i tal, i en total, ja dic, això ens ha costat de sort d'un 1,5 milions d'euros.
0: Ha estat una reforma, un canvi d'imatge pràcticament total, no, senyor Monjo?
1: Bueno, és millorar alguna cosa que ja hi havia. Aquesta,
0: sí,
1: zona ja està bastant bé,
0: uh-huh,
1: però tot, coses que hem pogut fer en dobbers d'Europa,
0: sí,
1: que han tret de subvenció i així no les han pagat en dobbers de l'Ajuntament, perquè pues, l'Ajuntament encara que té... Perdó,
0: salut.
1: Encara que té dobbers, vull dir, perquè... Vull recordar que l'Ajuntament de Santa Margalida és un ajuntament a dia d'avui sanejat,
0: sí,
1: i que té dobbers i poden fer coses,
0: uh-huh,
1: pues, també si mos ajuden a pagar-les o a subvencionar, pues, molt millor.
0: Uh-huh.
1: De qualque manera, els polítics, jo crec que una de les coses fonamentals és aquesta,
0: sí,
1: i també, molt important, és una vegada que ja han fet les inversions, posar els dobbers necessaris perquè se faci un adequat manteniment de totes aquestes instal·lacions, de tot aquell passejos,
0: uh-huh,
1: perquè se doni molt bona imatge, no?
0: Uh-huh. I també gràcies a una altra subvenció se fa possible la compra de la finca de Santa Eulàlia, no, senyor Monjo?
1: Bueno, la finca de Santa Eulàlia realment la va comprar l'Ajuntament de Santa Margalida fa de sort de 2 anys, no?
0: Sí.
1: Varen comprar la finca, que era un urbanitzable que hi havia a davora el Zafiro Can Picafort,
0: uh-huh,
1: a darrere la zona deportiva de l'Ajuntament, i han comprat allà 245.000 metres quadrats. 245.000 metres quadrats, i les va pagar l'Ajuntament. Les va pagar l'Ajuntament i li va costar de sorta de 3.100.000 euros. Uh-huh. Ara bé, una vegada, jo era esbatle, una vegada que compram aquells terrenos, pues, que ja són de l'Ajuntament, hi va haver unes subvencions a nivell d'Europa, i nosaltres ens vam incloure al moment per demanar la subvenció, que ha estat concedida, i ens han donat 2.650.000 euros, és a dir, lo qual aquell terrenos podrien dir que s'han comprat, són terrenos que han de dedicar a equipaments per millorar camp i que fort, i no poden fer una urbanització allà, que era el que se podria fer antes, però això no se pot fer, ha de ser terrenos d'equipaments, i nosaltres ens ha costat solament 500.000 euros, la qual és una de les coses que estic més orgullós de totes, d'haver contribuït a que el futur de Camp Picafort tingui terrenos allà on posats equipaments que li faltin.
0: Ja hi ha una idea d'aquests possibles equipaments que es podrien instal·lar en aquesta zona, senyor Monjo?
1: Bueno, una idea no hi ha una idea, el que passa que s'ha d'aquí, jo crec que el que s'ha de fer és com anar un projecte i està clar, vull dir, si aquí s'ha de fer a Camp Picafort, fa falta un, per exemple, un auditori, que no té, a Santa Margalida té auditori, Camp Picafort no té. Però si Camp Picafort s'ha de fer un auditori, doncs s'ha de fer dins aquesta zona. Si se necessita una zona d'ampliació d'equipament deportiu, també se podria fer en aquesta zona. Equipament d'una zona d'aparcaments, també se podria fer a dins d'aquesta zona. I també aprofitar, perquè aquí vull dir que hi ha de sorta de 50% de terrenos allà on hi ha uastres, usines, pins, que és una zona molt guapa, i allà de dins se poden fer unes caminades, se poden fer establir uns circuits per fer Nordic Walking, per fer qualsevol tipus d'activitat deportiva.
0: Més cosetes, una darrera qüestió. També tenim que xerrar de que l'Ajuntament de Santa Margalida ha executat l'adquisició del 20% restant de la propietat de l'antiga fàbrica d'estilleries Fuster, no?
1: Sí, això ja ho vàrem fer fa, un any i mig, és a dir, ho vàrem comprar dins l'any, jo crec que era 2024, i allà nosaltres teníem, ens havíem adjudicat el 80% de tot el que eren aquells 7.000 metres, més o menys, que hi ha, que eren les antigues destileries Fuster, que l'hermor havíem adjudicat l'Ajuntament de Santa Margalida el 80%. I varen comprar el 20% restant a dues nebodes d'en Feliciano, que eren ses propietaris, i les vàrem comprar aquell 20%, i així tenim el 100% de lo que és l'immoble, i això pues, hem de fer uns projectes de cara a tot el tema de la música, tota aquesta part cultural que tingui que veure amb música, bandes de música, etc., pugui, escola de música, puguin anar en aquells terrenos que estan classificats, en el qual s'ha de fer un projecte ben fet i s'ha de fer les obres pertinents. També varen comprar qualque terreno a de vora, que altres propietaris, de cara a poder fer un bon aparcament allà, i quan se faci un acte la gent tingui aparcament.
0: Diríem que se convertiria en una espècie de local d'assaig per també, com deia vostè, donar una espècie d'escola de música i fins i tot l'organització d'events musicals culturals, no? en aquesta zona, no, senyor Monjo?
1: Sí, se podria fer tot això, s'ha de fer, Vull dir, hem estat parlant diverses ocasions amb membres que tenen que veure en el tema de la part musical del poble. Això s'ha de definir a veure què és el que s'ha de fer.
0: Doncs hem xerrat de diferents qüestions que afecten directament en el municipi de Santa Margalida. Ho hem fet amb el seu primer tinent bala, el senyor Joan Monjo. Senyor Monjo, com sempre, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat a la sintonia de Ràdio Balear.
1: Moltes gràcies.

0: Obrim aquest temps de tertúlia esportiva dedicada al Mallorca. I com sempre ja tenim els nostres contertulis. Per a banda, saludam ja en Paco Gaita. Paco, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Emilio de la Cámara, buenos días.
2: Buenos días y buen tiempo para ir a disfrutar por el sol.
0: Ah, que sí, ah, que sí. Miquel Barrera, molt bon dia.
3: Bon dia, bon dia. I molt content.
0: Ara enxerrarem. Sergi Mundo Morell, molt bon dia, benvingut.
4: Bon dia, Jaco, bon dia a tothom.
0: I el nostre company, en Juan Ramon Pons, bon dia
5: bon
0: també.
5: Bon dia i bona hora.
0: I avui també mos acompanya, i ara feia estona que no el teníem aquí.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pots presentar-te mateix. L'he duit,
1: sí, ja ho he duit avui.
3: Presenta
1: l'Omar. No, n'Andreu Puigcercós.
0: Andreu, molt bon dia, benvingut.
1: És que no ha hagut.
6: Bon dia.
0: Bueno, el Mallorca empat a un, no és suficient aquest empat, perquè segueix obert si seguirà a primera o davallarà, no? Què penseu?
2: Sí, és suficient.
0: Sí, és suficient.
5: Tot lo que sigui sumar...
2: Exactamente.
5: Sí, tot lo digo, sumar
2: pero con una sencilla razón.
5: Vale oro.
0: Ya, pero tenía que haber ganado para asegurarse
2: bueno,
0: más.
2: Entonces, hombre, la, ganado, que yo ya lo dije ya. La semana pasada, un empate no valía y así ha sido. Lo digo por una sencilla razón. Lo digo por una sencilla razón. ¿De qué? Yo voy a darle la razón, bueno, no se la daba anteriormente a Sergi, pero se la voy a dar ahora. Que no quería la entrada del Yagoba, Arrasate, no lo quería ni en pintura. Y efectivamente tengo que dar la razón. Hoy día, si este Estrada hubiese sido en el Mallorca, hoy estamos en segunda división.
1: Cuatro partidos
4: estaban. Ha llegado, el cambio llegó 4 o 5 partidos tarde.
1: Sí, bueno, sí, sí.
4: Para
1: sí,
4: no
1: sí.
4: Decir que una temporada y media, pero es igual. Ya no quieres tener que venir. Pero la verdad que el cambio ha sido pero buenísimo. Teníamos la duda de que sería el de Michel Isesti, pero escolta, allá me agrada.
1: Ya también,
4: ya me fa que es muy fotin, porque yo me agrada. Y es partir de ahí, escolta, pues yo encantado en qué punto. Un punto, ya lo comentábamos a Juanra. O sea, dos gols d'accidents, perquè el penal és un accident, perquè
1: un li pega i salta. I salta més un regalador.
4: I escolta, i el porter del Villarreal va fer...
5: Del Mallorca.
4: I el porter del Villarreal va fer el partit de la seva vida.
5: I la segona part,
1: sí,
5: ell
1: després,
5: va...
1: Sí, després, sí.
4: De per tant, un puntet.
5: Bon, no és dolent.
4: Nosaltres el que hem de fer, la nostra lliga no està amb el Villarreal.
2: Totalment.
4: Està amb el Getafe i sobretot
2: no estamos con ell.
4: I amb el Oviedo.
1: Llevant
2: i
1: Oviedo.
2: No estamos con ell perquè l'ha mostrat el Villarreal.
4: Claro. I tenim que... Bueno, sí, però hay un algo que no sé què, que no me passa.
2: Claro.
4: Pues Budell amb el Villarreal.
2: Ja t'entenc.
4: Allà me passa pues Budell i no vull donar-li ni aigua.
2: Ni aigua. Però bueno, ja està.
4: Ja li hem donat un puntet. Què hem de fer? Hem de fer qualque dia.
5: Hay cuentas pendientes.
4: Efectivament, una d'elles és Nortells, que ve del Villarreal,
5: sí, sí,
4: també
5: sí, sí, sí.
4: Ja se l'haguessin pogut dir.
2: Quina similitud.
4: Però bueno, dit això, Oviedo i Levante són la nostra lliga.
1: Oviedo i... Bueno...
4: O Levante i Oviedo són la nostra lliga.
1: Alerta en el Levante, eh? Alerta en el joc, crec més...
5: Jo no el dono per mort,
1: encara.
4: Però Paco,
1: alerta en el Levante.
4: Però són els de la nostra lliga.
1: Sí, són els de la nostra
4: lliga. I han de treure 3 puntets i estem salvats. En 41 jo no seria clar, eh?
1: No, en 41
4: en 42, en 42 sí. 42,
2: seria,
4: claro.
2: Seria la liga més complicada des de que sí. Estamos...
1: I en 42 o l'Ayrton, sí, sí. Claro.
4: Tu mireu a dalt.
2: El Espanyol està metido en abajo.
1: Sí.
2: El Espanyol està metido abajo.
4: Mireu a dalt. Lo clar que ha estat i lo de baix no s'aclareix, eh? Lo de baix no s'aclareix.
1: No, no hi ha manera.
4: Hi ha 7 equipos allà baix, eh?
2: Però
4: bueno, ja està.
2: Ah, sube uno, sube otro.
4: Ya
2: sube
4: uno,
2: me pongo un descenso, se pone acá en descenso. Me salvo, se pone acá en descenso. Eso está ocurriendo desde hace 6 o 7 jornadas.
1: No, y fíjate un bosque de medio que partidos, muchas veces se decidió así, en el final, del final del partido. Porque no... mira que el Sevilla... ¿Eh?
2: El Sevilla corrió.
1: Marcó en el 91, ¿eh?
4: Porque va a
2: yo lo que no comprendo, perdonad compañeros, lo que no comprendo es cómo los Osasuna... jugó de esa manera en el campo del Levante. Es una vergüenza.
7: Sí, sí.
2: Es
7: totalmente.
2: Una vergüenza. Bueno, yo no sé qué pasó al portero.
1: El portero,
2: yo no sé qué le pasó al portero.
1: El portero no.
2: Bueno,
1: entiendo.
2: Yo creo que vamos ganando 0-2.
1: Una diarrea
2: y a ver si con este roja que me sacaran a mí, ganan el partido Levante. Oye, no quiero pensar mal, pero coño.
4: No, yo tampoco coño. No quiero pensar mal, pero pienso.
2: Pero pienso, señores, señores, una roja en medio campo. ¿Dónde ibas? ¿A por uvas? Venga, hombre, piénsalo un poco. Yo soy el entrenador y lo cambio de todo. Si me juego algo, lo cambio enseguida este hombre. Porque si no puede ser.
4: No sé, però...
2: I ahí vino la derrota.
4: De vosaltres.
2: La derrota de los Osasuna. No, ja, de 0-2 a 3-2, hombre, no.
4: Jo dic que ahir, si haguessin tingut un poquet de sort, guanyem el partit.
1: Sí. No, ahir sí.
4: Sense dubte, era un minut.
1: Claro.
4: No, i si no haguessin tingut esport ells... Sí.
2: Que havia sigut igual que el portero de los Osasuna.
4: Us heu fixat que en Miquel... Ve en sa gorra d'en Rafa Nadal.
2: Sí,
3: ah,
2: sí,
3: gorra d'en Rafa Nadal. Sí.
4: Ha vengut a sa gorra d'en Rafalet.
2: Claro.
3: Jo dic sa meva.
4: Porque para mí es un ídolo, Rafa Nadal. Porque el mallorquín
2: ha ganado muchas cosas. Pero ahora será presidente del Madrid.
4: Sí. Bueno, ¿y qué?
6: No lo creo.
4: Yo tampoco. Pero ya
2: presidente del Madrid.
6: No lo creo. Es bastante más listo.
5: Mira, ja el meu ídolo és el tio. És que li va entregar la medalla en de Michelis.
1: Miquel Àngel.
5: Ahí
4: està.
5: Però ja és paraula de Dios.
4: Tu també tens els dits.
2: Totes les paraules de Michelis a mi me gustan. Me gusta y dice, señores, estamos jugando para salvarnos. Por lo tanto, claro, la actitud que tiene Mallorca ahora me gusta. Y así hay que seguir.
4: Sí.
1: Salimos a ganar, no a no perder. Salimos ahora a ganar.
4: Pues yo digo que lástima que
6: hayamos... Hay que tener un poco de suerte también.
2: Hombre, Andreu, te entiendo perfectamente, Andreu. La suerte hay que buscarla.
6: Si
2: no la buscas, no la encuentras. Es impepinable.
6: En los últimos partidos, el Mallorca la ha buscado.
2: Exactamente.
6: Y si sigue así... Jo crec que vamos arriba.
4: A més, hi ha una cosa que no és només la sort. És el canvi de Soso, de l'avorrit, de Narrasate, en aquest home. Aquest equip té garra, té força, lluita, mossella, se baralla, i això és el que se necessita.
6: Sí, però és que...
2: Sangre argentina.
6: És que el Mallorca amb Narrasate va estar... molt de temps barallat en tots els jugadors a dins
2: totalment.
6: Per tant, és que no podrien rendir de cap manera. O sigui, si tu tens
1: vestidor
6: i sortint jugant de fora que no se poden veure.
2: Un segundo Arbeloa.
6: No pot seguir de cap de ses maneres.
2: Un segundo Arbeloa.
4: Sí. Arbeloa.
2: Claro, Arbeloa. Las manos totalmente vestuarias.
6: Bueno, esto no se puede discutir, porque esto sí, si tú quieres discutir con Arbeloa, que simplemente ha sido entrenador de niños.
4: Exacto.
6: Y no ha entrenado a ningún equipo no ni de segunda.
2: Pero, Andreu, alguna vez no quiere
6: que aunque
2: haya entrenado a un niño, no valga.
4: Pero una cosa, ara que hem entrat en el Madrid, jo estic molt emprenyat jo, però bueno...
3: Amb el Madrid.
4: Ha entrenat a nins, però és que ha entrat un club que són nins també a primera divisió, perquè són com a nins, tot aquest que hi ha, en Vinicius, d'Mbappé, són com a niños, que pritxosos. Això sí, van amb BBVs grossos, o van amb cotxes d'això, cobren una millonada.
6: No, però no...
2: I 500.000 euros de multa a cada jugador, senyores.
6: No.
2: Històrico.
6: Lo que no pot contar és que si són nins que estan jugant, els entrenadors que tenen aquests nins són de primera.
2: I
6: no el mateix que l'entrenador sigui d'un...
2: De juvenil.
6: De juvenil. I no hi ha nunca...
1: Vale.
6: Ser entrenador d'un equip ni de segona.
1: Però jo vull dir una paraula.
4: No us oblidem una cosa.
1: Una paraula. En Guardiola, de on va venir?
4: Sí.
1: De on va venir?
4: Només te vol dir una cosa.
2: Però en Guardiola
4: s'imposa un nens de colga.
1: Claro, però...
6: A dins es canja de centenar.
1: Vino
6: d'un
1: equip de niños.
4: Dit això...
6: Paco, si en Guardiola a dins es canja ja era entrenador.
1: Ja era entrenador.
6: Pues ell, sortint, com va sortir... Pues
4: ho tenia que ser.

0: sense por el lot espanyol.
1: I la direcció deportiva del club, què pinta, idò? Perquè si nosaltres ho veiem des de fora, ells ho tindrien que veure més.
0: Sí, però ell tenia però ell tenia tot el mando.
2: A micrófono cerrado he hablado con Miguel y hemos coincidido. Es que este chico, este Dani se disculpó, pidió perdón, ni aunque fuera un criminal. A los criminales incluso se les perdona. Fíjate a un señor que dijo unas declaraciones de mal tono, que no fueron buenas. Pero no se le se equivocó. Oye, sí, se equivocó. No ha matado a nadie, Se equivocó. Dar una oportunidad. Pues no le dieron una oportunidad.
1: Se han equivocado del Madrid, les han clavado una multa y ya está. Pues fue una cosa de estos. Però no pots, no te pots fixar i anar-lo a matar.
2: Efectivament, i ha ido a matar-lo,
1: Le faltó el descabello. Va ser horrorós.
2: Jo no digo que haya jugado con el pan de su hijo.
1: De moment...
2: Però le ha quitado...
1: Sí, però de moment, lo que te dius...
3: Perdona, i una cosa, otra cosa. Además de hacer el sarikiri a Dani, tenía tres jugadores buenos y los tenía sentados en el banquillo.
0: Sí, estaba peleado con ellos.
1: En Pau Torra.
3: Exactament.
1: En Pau Torra, no l'empleava. En Mateu Morell, Jaume Morell.
3: Va fer aigua, Morell.
1: No, perquè li va pegar la pelota semà. Mira, crec que és el jugador que passa amb millor precisió, fa els passes amb millor precisió de tots els equips, les dues cames.
3: Jo és que m'agrada molt
4: el Lumumba. El Lumumba compleix. I tothom, jo el primer. Quan me'l van dir, l'entrat de quin tripulant.
1: Sí, però aquest no era un estendre de Rassate.
3: No.
1: Jo me'n referia a un estendre de Rassate. No empleava, en Mateu no l'empleava per res. No t'empleava en Pau Torre. No empleava, no. A més, el més humillant, el treia en els 5 darrers minuts, que això ja és humillant. No t'empleava en els jugadors.
4: I també li ha donat galons en Samu Costa, en Samu, que per cert dimecres no hi serà.
5: No pot jugar. Això és la llàstima. A mi em fa molta por, això.
4: Però
5: la quinta tarjeta.
4: I també hi ha una cosa que s'ha de tenir...
2: Vale que si està quinta tarjeta ahora, que no se...
1: Però també l'àrbitre té la piel fina, perquè se protesta.
4: Està molt... No, és que està molt multiquímics els àrbits. Però bueno, me referia. I també s'ha de dir una cosa. El Mallorca Banquillo no en té pintura. No ho sé, jo ho veig que per pintura banquillo no en tenim.
5: No, ja molt de banquillo, ahir, no, però banquillo, jo crec que sí que en té.
2: Sí, molt de banquillo no, però
5: tiene banquillo. Tiene banquillo, sí. No tiene banquillo. El debutante d'ahir va demostrar que...
4: Cosa rara. Cosa rara.
1: No me va desagradar.
4: Cosa rara perquè aquí...
5: No, ja no és que em va desagradar, se me va agradar molt.
2: El Moreno.
4: No,
1: Cada Talló va complir.
2: Canterano.
5: Exacto, tú ni siquiera conoces el nombre. Eso te demuestra lo que yo te digo.
2: Viene del tercero del Mallorca.
1: Cada Talló era un que tocaba su guitarra.
4: Y después en Mojica se va a lesionar, va a entrar Antoni Lato. Antoni Lato, hem de veure si és capaç de complir un poc.
1: Necessita partits.
4: I després tenim en Pau Torra se va lesionar, però en Pau Torra jo parlava amb mon pare quan veiem els partits, és que en Pau Torra no és un jugador per jugar 90 minuts.
5: No.
4: Te pots jugar 75 minuts,
5: un quart d'hora,
4: sí. L'has de llevar.
2: ¿Y qué lo pondríais vosotros? ¿En los primeros 60 minutos o los segundos 40
1: todo,
2: minutos?
1: Todo al principio.
4: Desde el principio.
5: Vamos a ganar el partido ya.
4: Vale que en Sergi Darder no... Jo l'he criticat i tal, però on te'l posen en De Michelis, en mig del camp...
5: Ja. Yeah.
4: Però ja ha millorat un poc en Sergi
3: Darder. Perdona, ha ressuscitat. Ha ressuscitat.
1: Era l'únic que podia fer, no?
4: No, pitjor que s'ha estat. Ahir a la tele calienta Abdon Prats.
3: Tornant a lo d'antes, en Dani i en Darder eren molt amics i això li va fer molt de mal a en Darder.
1: Pot ser. Sí, ah, però, sí. Però en Darder, també és un jugador que l'hem vist.
3: Vale.
1: I, no, i sempre ho diem. No juga mai en vertical, eh? No, no, no va directe. No.

0: 16 minuts sobre la una del migdia. Temps ara de tertúlia aquí a Ràdio Balear. Segueixen amb nosaltres en Sergis i en Juanra, gràcies per continuar i ara per xerrar d'altres temes. Bueno, començam viatjant a Andalusia, al sud d'Espanya, perquè ja estan setmana decisiva de lo que seran les eleccions autonòmiques aquest diumenge, dia 17. Algunes enquestes, com la de 5-2 per El Mundo, dona la victòria en el Partit Popular i quasi o donant pràcticament la majoria absoluta gràcies a l'estancament de Vox i de PSOE Andalucía amb María Jesús Montero en el camp davant, que per cert han aprofitat en aquest cas María Jesús Montero per ficar dins campanya el tema de les morts dels dos guàrdies civils mentre perseguien a una narcolanxa. Segis, Juanra.
1: Bueno, això és típic de gent rasterera, covard i en complexes profuns com és el Partit Socialista d'en Pedro Sánchez. Escoltin, Pedro Sánchez, no, ja no dic en Pedro Sánchez, ni en Marlaska no va anar en el funeral de dos guàrdies civils, que se suma a uns altres, a Barbate, que varen morir, ja fa un any. I clar, com no volia que la butxessin o no la pitessin, doncs no van. Així, això és la classe política que ens governa en aquest moment. Autèntiques rates de claveguera. Perquè són incapaços de donar sa cara. Si m'han de abutxar, que m'abutxeen, però jo vull, perquè és sa meva gent. Clar. És sa meva gent. I ha de donar sa cara.
0: I és el càrrec públic competent d'aquest tema.
1: Efectivament. Mm. Què va passar a Paiporta, a Guansadana? El rei hi va anar, i la reina, i en Mazón. I els varen tirar fang, els varen cridar, els varen insultar i varen aguantar el tipus i varen sortir com a senyors. El galgo de Paiporta, la rata de Moncloa, va partir de 4 a la primera perquè l'havien abucheado, l'havien pegado, després s'ha desmentit que no el varen pegar ni res, però és igual.
0: Li van tirar un garrot
1: i una canya. Era una canya. I va fugir per pates, no va tornar. Va tornar a reunions de comitès de PSOE, de seus, aplauditores suyos. Aquí te demostra el sentiment que tenen amb Espanya. Ahir tant li dona. Ells estan allà per llevar-se lo crudo. Ells estan allà per cobrar cada mes, un per cobrar el seu sou, uns altres ja hem vist presumptament per cobrar comissions, i estan per això. Els dolors dels espanyols se'n foten. Però és que no només se'n foten, és que després, quan en Moreno Bonilla, president de la comunitat autònoma en funcions d'Andalusia, en aquest moment, va fer el que tenia que fer, anar al funeral. Perquè no s'entenia una altra cosa que no anar al funeral. Pues va, no m'ho pongo, i encara diu que ha fet campanya per anar allà. Però ella també hi va anar. Ella també hi va anar. Ella no feia campanya, ella era de tot cor que ho feia. Mira, el diumenge ho veurem, jo no me crec les enquestes, és veres, i avui de matí ho comentava amb una persona que està ahí, i els trackings donen bastant bon resultat a Andalusia per el Partit Popular, i els trackings no se solen equivocar. Aquestes enquestes, aquests datos que tenen els partits que només reben ells, que no se publiquen, solen ser bastant aproximats. Si bé és veres que els trackings no donen la majoria absoluta en plena seguretat, eh? No la dona, però una majoria més que ampla, més que ampla, però jo te diria ni siquiera necessitar a vots. Perquè, a més, podria succeir el que succeeix a Balears, que tota l'esquerra junta, tots els altres,
0: no
1: sumen el que té el Partit Popular. Home, has d'arribar a coses amb vots i aquestes coses, però no fa falta, no són vitals.
0: Fixa't, Sergi, l'enquesta de Sigma 2 per Espanyol, Sigma 2 per Mundo, el PP li otorgaria entre els 55 i 58 escaons, amb un 45% de vots, el PSOE quasi un 25%, entre 27 i 30 escons aconseguiria, Vox un 12,9% entre 13 i 14 escons, Por Andalucía un 7,5% entre 5 i 6 escons i Adelante Andalucía 7% i entre 4 i 5 escons.
1: Sí, és molt semblant, és molt semblant, en el que també publica avui La Razón, que és el sonteo d'NC, que també li dona 58 en el PP, i jo crec que s'exigirà, perquè li dona 3 per damunt de la majoria absoluta, m'apareix molt, 28 en el PSOE, 2 menys que el que va treure, però això sí que s'aproxima bastant a tots els altres que hi ha, i que vots només puja un. Jo m'estranyo un poc, jo pensava que pujaria un poc més. Si és així, quedarà demostrat que vots ha tocat techo.
0: Sí, el que anava a... Per això ho deies, Mundo, que està estancat, no? Vox ara ha arribat a un punt entre lo de les eleccions d'Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, sobretot. Ha quedat allò molt aturat per ells, no?
1: Sí, jo crec que ahí està. Extremadura va fer molt bon resultat, molt bon resultat, Aragón també, però fixa't, Castilla y León ja se va quedar més o menys
0: aquí. Se va desinflar un poc.
1: I sembla que aquí és el mateix. Jo crec que té un techo que ha tocat i no li afavoreixen tampoc... tornant a la tertúlia anterior de futbol i el vestuari, doncs tampoc no li afavoreixen les bregues dins el vestuari, les bregues dins bambú. Probablement com se diu el president?
0: Navascal
1: potser sigui un poc el que és Narbeló o que és Narrasate, que té tot el vestuari en contra i variat.
0: Ortega Smith ha fet mal amb el que ha succeït a Madrid.
1: Perquè, a més, no ens oblidem que Ortega Smith, n'Espinosa, sí, l'altre aquella també,
0: la
1: Macarena, tots aquests, sí. Però en Ortega Smith era molt mediàtic, se'l coneixia molt. Era una cara molt visible de vots, una cara molt visible de vots. Així, però com de Macarena o d'Espinosa, eren gent que tu les veies i que podien estar en el PP perfectament, per exemple, i tal. A Ortega Smith tu sempre l'has vist com
0: un element
1: de vots. De vots. Sí, tenia els genes de vots.
0: És que és un dels fundadors.
1: Efectivament. Però en Espinosa també.
0: També. I en Macarena també.
1: Efectivament, i és que, que era més fundadora, és aquell el català que li varen pegar.
2: Sí, Vidal Quadra.
1: Aquest sí que era fundador.
0: Sí, aquest va ser...
1: Tots aquests...
2: Va ser ell, no? Ell era del PP.
1: Sí, però ell va ser fundador
0: va crear Vox.
1: Va ser fundador real de Vox. Bueno, però dit això, pues sí, que a Ortega Smith li ha fet molt de mal. I sembla que sí, que ha tocat un techo. Queda una setmana de campanya, fins a divendres. Poden canviar molt les coses, encara. Poden canviar moltíssimes les coses. I ens poden donar una sorpresa, perquè en Vox ja ens han donat un parell de sorpreses de que en lloc de que 15 se transformin en 8 o en 20, i aquest 58 que diu, per exemple, l'NC Report, el 58 que li donen en Bodilla, potser queden en 53, i ja la victòria ja no és igual. Si tu ja perds un, ja la victòria ja no és igual. El que va passar a Guardiola, a Extremadura.
0: Sí.
1: Si tu en perds un, bé, parece que no he ganado ya. He ganado, però...
0: He ganado, pero he perdido.
1: Efectivament.
2: La victòria pírrica.
1: I I el PSOE, jo crec que...
0: Sí, aquí el PSOE és que ho té malament.
1: Ho té molt malament, molt malament. I a més, fixeu-vos que ningú s'està banyant de Montero, no se l'aproxima a nadie, no s'aproxima a nadie.
0: Ni siquiera, perdona, ni siquiera el CIS d'Antezanos, el CIS,
1: ni això m'hi dona.
0: Li donava russant majoria absoluta al PP. Vull dir que... que ni ells mateixos, en aquest cas, el socialista Tezanos, militante, con carnet...
1: Però si tots, ara ja no pot, perquè ara ja no pot treure cap enquesta.
0: No, ara no, avui és darrer dia.
1: Avui és darrer dia. Sí. No mos pot treure cap enquesta, però fixa't tu que no ha tret a cap. O sigui, cosa curiosa. Llavors, però mira com està el Partit Socialista. Jo tinc una dubte. A Madrid... que ja en Lobato ja ha anunciat que se presentarà a les primàries contra Óscar López. Jo no sé si és una maniobra, m'estranyaria, però clar, com aquí tot és possible, una maniobra del mateix Pedro Sánchez, perquè vol que amb Óscar López s'agaltar de Madrid
0: ho té
1: serà impressionant, però m'estranya, perquè amb en Lobato tampoc no el traga ni pintura. Recordem que el Lobato va fotre d'en García Ortiz, va ser s'espoleta d'en García Ortiz,
0: i va deixar el seu càrrec a més a més.
1: Exacte. Però segueix sent senador, crec, crec que és senador. Però a Madrid pot ser una guiltada grossa. Es veres que probablement el Lobato trauria millor resultat, perquè seria un revulsiu per al Partit Socialista.
2: Ara, avui de matí, quan anaven en mecànica, deixava el cotxe, escoltava una emissora, no sospitosa de ser d'esquerres, que deien que hi ha nervis a dins el PSOE de que envien paracaidistes afines en que això d'enviar les pròpies comunitats autònomes, així com per exemple Aragó, a Pilar Alegria va sortir rana, o Extremadura va sortir rana també, enviar gent que ha estat vinculada en Sánchez directament a través de ministres o cargos o tal, val que Extremadura hi havia el germà per al mig, diuen que a dins les agrupacions, diguéssim, autonòmiques, no ha fet gràcia això que canviïn ministres, i veuen que ja s'ensumaven que la castanya grossa pot venir a Andalusia, i no, és que encara celebraven que si hi ha un golpe no fa tan grave, tan heavy.
1: No ho sé, bueno, paracaidista n'hi ha hagut sempre, sempre, des d'estem del CD, sempre n'hi ha hagut. O sea, aquí van tenir primer, que va ser Niño Cabero, que va venir a fer un mítin, a més ho tenc gravat, això ho tenc present. Este maravillosas islas, Mallorca, Menorca, Ibiza i Fuerteventura, això, un mitin, o sea, ja veràs tu, això és temps de CD, sempre hi ha hagut, o sea, això està a l'ordre del dia a tots els partits polítics. Ja no en parlem els europeus i aquestes coses, però, en fi...
2: De fet, no és que el López el pot considerar un paracaidista d'aquests. Pues va estar de candidat a Castilla y León...
1: Aquest és un inútil, més que paracaidista és un inútil. Aquest seria d'aquests paracaidistes que quan se tirarien de l'avió se donarien compte que no s'han pogut els paracaidistes a l'esquena.
0: O se l'ha pujat malament, sí.
1: Exacte, aquest seria...
2: O simplement que no funciona.
1: Aquest és el protagonista d'aquell xiste que contaven dos homes que se trobaven, i que te feien com mala cara, dius que mi hijo... ha decidido alistarse a la brigada paracaidista. Digo, ¿cuál? Pedro, aquel que se dejaba siempre la mochila en el colegio. Digo, sí, este. Pues no es Carlos López, es aquello que se dejaba siempre su mochila. Pero está malamente esa cosa. Está PSOE, ¿eh? PSOE.
0: Sí, sí.
1: jo crec que està bé pels espanyols, per tots els espanyols, tant siguin socialistes com si no ho són, crec que està bé, que ja li va bé que el PSOE s'estigui esfonsant absolutament, perquè crec que és necessari. I a vegades, com deia un polític mallorquí, perquè les coses s'arreglin s'han d'espanyar del tot.
0: Més encara.
1: Eh?
0: Més encara.
1: S'han d'espanyar? No, dins un partit polític.
0: Ah, va, va. Pensava polític. Que era en espai.
1: No, no. S'han d'espanyar del tot. O sigui, tu se te cau un gerro i vol tenir un gerro damunt aquella taula. I se te cau, se te fa un copet, se te romp un bocí i tu l'aferres. Se te torna a caure i te'l tornes a ferrar.
0: Sí.
1: La solució és que caigui, se faci 1.000 bocins, vas i compris un altre i el col·loquis allà.
0: Sí.
1: Pues això és el que passa. I jo crec que això és el que necessita el Partit Socialista Obrer Espanyol autèntico. Autèntico, el que necessita és això. Hi ha una galtada definitiva, perquè a més serà bo pel Partit Socialista, però serà bo pels espanyols. Perquè mentre estigui és igual, en Pedro Sánchez,
0: sí.
1: Jo crec que ja amb aquest nom ja queden tots els qualificatius col·locats. En espanyol mos va mal. No, malament no, mos va pitjor.
0: Fixa't que xerrant del PSOE va sortir una entrevista aquest cap de setmana al Mundo, en Joaquín Leguina. Entre altres coses diu: no soy un traidor, aunque lo intenta, Sánchez no puede quedarse el partido para él solo. Y también digo, tienen ideas de bombero en inmigración y alguna cosa más, pero me cuesta mucho pensar que Abascal sea un tipo de extrema derecha.
1: Bueno, pues, hombre, yo creo que no es un tipo de extrema derecha, creo que es un oportunista. Yo creo que Abascal lo que es un oportunista. Va a ver que aquí había un nicho important, bon treure vots i sobretot bon col·locar-se ell i el va aprofitar. Insisteix, crec que és un autèntic oportunista. Aquest discurs no el tenia fa 15 anys, 10 anys, no el tenia, aquest discurs populista, però havia aquest nicho i havia que ocupar-ho. I ell se va ajuntar amb altres elements, com Nortegasmí, Garrigues, Buxade, tota aquesta història, i varen començar amb aquest discurs populista.
0: Que per això s'ha quedat ell tot sol, amb aquest...
1: Amb aquest quatre, amb Buxade...
0: Sí, però vull dir que els qui estan al començament, com per exemple Nortegasmí, anar a Macarena Olona...
1: Sí, sí, en Vidal Quadras, que se'n van anar antes.
0: També.
1: No tenien aquest discurs. En Vidal Quadras venia a ocupar a Catalunya...
0: Sí, com va ser Ciudadanos en el seu moment.
1: Exacte, un espai que el PP havia perdut. Un espai que el PP havia perdut per un discurs, jo crec, acomplexat, és veres, que se deia en el seu moment, acomplexat, i va perdre aquella plaça. A part de Catalunya, absolutament. I vots neix allà. Com bé deies tu, com a Ciudadanos, que neix per enfrontar-se a l'independentisme i al nacionalisme català. El que després, les ínfules de grandes líderes els adu a Madrid, treuen un brillant resultat, perquè el PP està fluix, realment fluix, i treuen un brillant, però després no saben gestionar. No el saben gestionar i així acaba. Perquè què passava? Pues, era difícil mantenir un partit com era en aquell moment Ciudadanos, que claro, que el seu programa electoral era agafar els programes electorals de l'altre i repassar pàgines, aquesta m'interessa, aquesta, fer un còpia-pega, i este és el nostre programa. Home, no tens programa, no tens ideals propis, o sigui, no ho dus en els budells, no ho duia en els budells. Però bueno, li va anar bé, fins que li va anar fatal, a tal punt que, mireu, han desaparegut completament.
0: Sí, des que Ninés Arrimadas se va anar cap a Madrid, perquè tothom coincideix amb això, que es tenia que haver quedat a Catalunya i lluitar allà a Catalunya.
1: El primer de tot que tenia que fer era presentar-se a la seva candidatura a presidenta.
0: A presidenta.
1: Encara que la perdis. Sí. I no se va presentar, cosa que després varen criticar també en el Rajoy en el seu moment, ells ho havien fet, ells a Catalunya, però bueno, dit això, va passar. I en Abascal, pues, bueno, va veure que també havia un caldo de cultiu important, havia un discurs populista a tota Europa, començava a Marie Le Pen, havia Hongria, havia Àustria en aquell moment, havia algo a Holanda, i va veure que, bueno, que amb aquest discurs pues, podia dur gent descontenta, com havia duit en Pablo Iglesias, en sus indignados i tal, que no tots els indignados eren de Podemos, ni tots els indignados se'n van anar a Podemos, però va ser caldo de cultiu important per treure d'allà pues, pues un electorat que el va dur on el va dur a Moncloa. La seva parella l'ha duit a Europa.
0: Però igual com va pujar, com s'escuma va caure.
1: Va caure, però perquè són oportunistes del moment. Són oportunistes del moment. El Partit Socialista, autèntico, el Partit Socialista Obrero Espanyol, autèntico, té uns ideals, té unes idees, el Partit Popular té unes idees, liberal-conservadores, té el seu... El Partit Comunista les tenia, però se va diluir completament. Ja va començar amb Iglesias, allà dalt, del País Baix, d'Astúries...
2: I va començar... Gerardo Iglesias.
1: Gerardo Iglesias va començar tal...
0: Que va ser creador d'Izquierda Unida, que ja...
1: Efectivament, molt de tot això.
0: Moda comunista, deien, això no me representa.
1: Efectivament.
0: Soy d'Izquierda Unida, quin invent és aquest?
1: I va haver una dispersió absoluta, i vas veure quantes eleccions que hi ha el Partit Comunista de no sé quan, el Partit Comunista de tal, que han quedat... Han d'aprendre un poc de la història, això és el mateix que va passar durant la república. Que estien, l'esquerra governava, però estia absolutament dividida.
2: Hi havia
0: dispersada.
1: Se pegaven galtades de per tot.
2: El Partit Socialista...
1: No, entre ells se mataven.
0: El que passa ara.
1: Efectivament.
2: Frente a Izquierda Republicana, Acció Republicana...
1: Sí, hi havia tot.
2: I, claro, i se va intentar crear el Front Popular el 30 de febrer del 36.
1: Sí, però Frente
2: Popular... Frente
1: Popular era el mateix que Sumar.
2: Sí.
1: En Sumar ha volgut fer una invitació del que era Frente Popular, aglutinar tota la izquierda, de massa a la izquierda, que estaven pereados i tal, i a veure si els aconseguien. I és igual, el Partit Comunista autèntic de no sé quant, el Partit Comunista de los Pueblos d'Europa, el Partit de tal, no els aturàs a Sumar.
2: No.
1: No els aturàs.
2: Perquè són gent d'ideals comunistes.
1: No, sí, efectivament. I radicals, molt radicals. I no els aturàs. Claro, ha fracassat Sumar, com va fracassar el Frente Popular, que tu dius, va fracassar absolutament. No queda res més. Tot l'altre són oportunistes de la política del seu moment. I va haver oportunistes en el seu moment, com Junts per Catalunya, com Esquerra Republicana té una tradició darrere, però CiU, que després se transforma d'això, el Partit Nacional i Vasco, independentment de tota la tradició que tenen de fa molt enrere. O Bildu, que claro, deixen les armes i entonces se volen, perquè les permeten, transformar-se en partit polític. Són oportunistes, amb més o manco èxit. CiU o Junts va tenir molt d'èxit, sobretot en Pujol, va tenir molt d'èxit. Tot això gràcies a Tamore, no va cobrar res, no va cobrar un duro.
0: I fixa que ja ni siquiera el jutjaran.
1: No, ni el jutjaran. El pater. Què ha de fer? Ja, corpora insepulto que ja l'haguessin sonat. I Bildu, pues mira, està a les institucions, en discursos absolutament oportunistes. I Abascal, pues, i tornem a l'origen de tot això, jo crec que sí que han començat a tocar techo. I a mesura que se vagin pegant petites bufetades, més bregues hi haurà, internes, i més mal s'aniran fent.
2: Aquí per a...
1: Fins a acabar perdre. Perquè a Murcia també direu el que faran, perquè, claro, que se van encarregar el número 1.
2: I aquí a Balears, trobes que també tenen repercussions o no? Aquestes pues que estan...
1: Aquí a Balears...
0: Quant de vots hi ha hagut a Balears?
1: Clar, qui xerrarà per vots?
2: Claro. És que de Canyades. De Canyades i en l'escena.
1: Què xerraran? A Canyades? Per vots?
2: Yeah.
1: O xerraran per Start?
2: O
1: xerraran per Fulgencio? Un Fulgencio?
0: No, és qui digui bambú.
1: Qui xerrarà?
0: És qui digui bambú.
1: Claro, per això te dic, per això te digui bambú. Però tota aquesta gent, probablement en Fulgencio se retirarà a sus quarteles d'invierno i ho deixarà córrer tot. En Bastard, que és una ala moderada dins, dins vots, pues els enviarà a rodar i tornarà a la seva presidència de caçadors i a fer feina a el que se dedica a ell, a la seva vida professional, i acabaran així. En Agustín Boades se tornarà a casa seva, el capellà ja se va sortir, aquí, i se quedaran a Canyades amb la gent i un altre, per mi.
2: De la Jorge Campos.
1: Aquí es tiraran.
0: De la Cera segueix.
1: Sí, però jo crec que està, però,
0: està apartada,
1: de
0: no?
1: Fora, està... ja està de fora. Ah. Com de Gary Durant se'n va retirar. Yeah.

0: Home, tenim a Cor, tenim a Jero Mayans, que diríem que ets la mà dreta d'en Fulgencio. Quasi, quasi.
1: Sí, sí, és igual. Torna el mateix. Xerràvem de partits oportunistes. Aquesta senyora està en el Partit Popular.
0: Sí.
1: I previsiblement, presumptament, quan no li van donar el que ella volia, pues se'n va anar allà perquè tenia un lloc assegurat. Tenia un lloc assegurat i, claro, i un sou mensual assegurat. Siguem així de clars. Siguem així de clars. I ella me dirà que no és cert, però, escolta, a los hechos me remito.
0: Sí.
1: A los hechos me remito. La Gary Durán, ho dic perquè són gent que conec, eh? La Gary Durán sí que podien coincidir certes idees amb vots. Sí que, però en un moment donat, en la deriva que ha haguda, pues, escolta, s'ha volt a casa, s'ha volt a casa. No ha comptat això. I fixeu-vos que xerrant d'aquests tres, Fulgencio, Negari i Dizona, no xerrant de cap més, perquè no coneixem ningú més. Eh? O sigui, no se coneix ni el Tato. Que no els coneix el Tato. Bueno, la Jero Mayán perquè la coneixem i perquè l'he tingut aquí a tertúlies nostres.
0: I després hi ha a Manuela Canyades.
1: Sí, però aquesta és l'espadament. Però això juntament n'hi ha més, però ni sabem qui són. No sabem qui són. Bueno, tampoc no sé des del PP. Ja. Però... o molt del PP tampoc no els...
0: No,
1: sé, però...
0: no tens Esbalda.
2: Esbalda.
1: Esbalda i la tinenta de Balda i la tinenta de Balda i tal, però no me demanis tots perquè no... No els sé, no, de tot no els sé.
0: Hi ha hagut moviment, ha estat sí. en el PSI.
2: El quarto portavoz de Cort.
1: En
2: Ducros
0: s'ha
2: anunciat que deixarà la portavocia, seguirà com a regidor, però passa a ser
0: en
2: Xisco Dalmau, passa a ser
1: en los
2: círculos internos,
0: sí, perquè oficialment en Ducros diu que se'n va per temes personals. Però no deixa ser l'acte de regidor.
2: No deixa, i en part és el vicesecretari general de l'Agrupació Socialista de Palma.
1: Bueno, però...
2: Però tot fa indicar que ha habido un giro de sillas de Negreuela per col·locar tot el que sigui en l'Ajuntament de Palma, tots ja fins en el Mangol. Fixeu-vos, Nila, que sempre va ser el primer portaveu, que va això, que tots queden de la colla que servia d'abans a Aina Calvos, a fines d'Aina Calvo, tots han anat passant a los cuarteles de invierno, a los cuartos de pensar.
1: Bueno, te diré una cosa.
2: Angélica Pastor ja va deixar regidora, però ha tornat a fer feina de bogada.
1: Bueno, però mira, però no li donaria un cas, perquè tal com va actuar durant la legislatura, però Nila era un fervent seguidor d'Aina Calvo, i acabó senador. N'Andreu, ferviente seguidor d'Aina Calvo en su momento, i va entrar com a independent, i tu mira-la, la Francina la va col·locar per tot, eh?
2: Sí.
1: La va col·locar per tot. Dalmau.
2: En Dalmau que va llegir no un article, digital, i no diu cap mentida, 25 anys vivint de la política, i que ha anat col·locant tothom, tot el sector, diguéssim, el mangolista, i després ja els quatre, i que se diu que està el PSOE de Palma està dividit, cosa que jo no quiero...
1: Saps què te dic? Així legislar la cosa.
2: El batacazo Palma me lo intuyo.
1: Però insistes, poden anar al Mau els que em posen arrasat en el Mallorca. És el mateix que poden anar arrasat. Però bueno.
2: Ana Veloa.
1: És el que ha.
0: I en Iago serà finalment candidat a l'Ajuntament de Palma? No, te mira tu, sí.
2: Ni idea. Ni idea.
0: Perquè segons diuen que sí, que és un secret a voces.
1: Sí, sempre diuen que sí. Diuen que sí.
2: No, aquí no hi pot ser.
1: Que no m'ho sembla malament. És un perfecte desconegut, tenim Palma. És un perfecte desconegut.

0: en Jaume Martínez. També era en Jaume Martínez, però és un perfecte desconegut a Din Palma. També era en Andreu Isern en el seu moment, que no coneixia, no, però a vegades na Catalina Siré tothom la coneixia, per exemple. Na Ina Calvo no la coneixia ningú.
1: No, això és veritat.
0: I no va ser dolenta, una baldosa dolenta. Sempre se produeixen casos així. Nila el coneixíem perquè s'havia mogut en Naina Calvo, s'havia mogut molt durant els 4 anys de la literatura. I en Toni Noguera,
1: en Joan,
0: que era soci de més, pues també s'havia mogut
1: en
0: molt.
1: Don Joan Fageda, no sé si...
0: No, Joan Fageda era un desconegut en el seu moment quan se va presentar, que va estar a la posició, 4 anys, pues se va donar a conèixer. I
1: el Ramon Aguiló pues, bé, però està,
0: això és una altra història,
1: per exemple,
0: en Ramon Aguiló no va entrar de balda perquè hi volgués,
1: no, no.
0: Va entrar de balda perquè en el Bertí volia tenir el Consell de Mallorca i va vendre en Geroni Saiz, que hagués tingut que ser balda en Geroni Saiz, i el va deixar tirat punto. Però bueno, això és la prehistòria de la nostra democràcia. Però de tot el que ha hagut darrerament, pues, la veritat, que sí, que són gent bastant desconeguda, i en Jaume Negueruela és un desconegut, però que ve amb un bagatge darrere de 8 anys d'inutilitat absoluta a un govern, però d'inutilitat absoluta, inutilitat absoluta. No mos oblidem que, si no vaig equivocar, era vicepresident de govern.
1: Va ser vicepresident.
0: Sí, era vicepresident
2: i
0: conseller de turisme. Vicepresident d'un govern que va posar el recurs per recuperar els bens de les mascaretes, una part dels governs de mascaretes, el dia que se n'anaven. O sigui, dues les seves esquenes, hombre...
1: Un carinyito.
0: Una motxilla cargada.
1: Carinyito.
2: No, i a part d'això, havia estat també dins, no sé si va ser director general del SOIP, també, va estar...
0: Va ser conseller de treball en el seu moment. I, bueno, és un tio que ja me va bé, eh? Ja me va bé. Jo no he negat mai que jo vull que guanyi el PP. A vegades no m'agraden els que guanyen del PP, però vull que guanyi el PP, i crec que la millor opció és que en Jaume Negueruela estigui aquí, com que
1: de Rosario
0: vagi de candidata
2: a la presidència
0: del govern. Jo crec, és una opinió molt personal, però jo crec que està dins idea de, oye, vamos a poner saldos porque igualmente está perdido. No vamos a quemar gente de proyección de futuro en unas elecciones que ya las tenemos perdidas de antemano. Yo creo que sí, que esta es la idea.
2: Lo que sí se sap ja i se confirmarà en aquest congrés del Partit Popular.
0: La setmana que ve, dia 23.
2: Dia 23. Na Marga Provenç seguirà sense la secretària general i també a la reelecció, candidat a la reelecció a la presidència del govern balear.
0: Efectivament. Dia, més si dia 24 vos ho puc comptar, dia 25.
2: Dia 25 és dilluns.
0: Més si vos ho puc comptar.
2: Sí, t'anava a demanar i ahinaràs.
0: Sí, home, faltaria més. Faltaria més, no, me faltaria. No me n'he perdut cap, qualcun amb pinces és en el nas, com va ser el darrer, bueno, no el darrer, no, l'anterior, quan se va triar en enviar el company, va vaig llançar la pinça en el darrer quan se'n va anar, vaig tornar a llevar la pinça en el nas, però sí, he anat a tots els congressos. No només he anat a tots, sinó que he muntat molts de congressos. M'ha tocat muntar bastants. Amb el José María Rodríguez, per cert, conjuntament.
2: Estem a un any de les eleccions autonòmiques i municipals. En el cas de Palma, Cegis, com veus tu que podria passar a l'Ajuntament d'aquí un any?
0: No, jo no crec que hi hagi molt de canvis. Jo no crec que hi hagi molt de canvis.
2: No creus que hi ha un poc de descontent per part de...
0: No, jo crec que hi ha descontent per part dels ciutadans. Per part de Ciutadans.
2: Sí, per part de Ciutadans, sí. M'agafaré.
0: Jo crec que probablement de les tres institucions ha estat més fluixota, però clar, venguent de on veníem, per poca cosa que fessis ja ho feies millor. Venguent de on veníem. Jo no crec que canvien moltes coses. Sí que canviaran terceres, quartes espases, sí que canviaran, però jo crec que la base en Jaume Martínez, en Xavi Bonat, ha estat na Lourdes Roca, te diria...
2: Na Mercedes...
0: Jo tinc dubtes. Però tots aquests no, no se mouran. Mercedes és una persona molt vàlida.
2: Sí.
0: Molt vàlida, però té un problema. Diu ses coses. I això a política no se perdona moltes vegades. Però aquest, jo crec que aquest, tot aquest seguirà. Ara, hi ha qualcuns que si me demanen no sé ni qui són, però després hi ha qualcú que per temes de personals, com de Maria Lluïsa,
2: sí.
0: Pues no crec que continuï. No crec que continuï. I d'aquí li envio una ferrada molt forta, molt forta, perquè és una persona que estim moltíssim, moltíssim. Però després tot l'altre pues, haurà que veure. Un home que s'ha fet molt fort, un home que s'ha fet molt fort, que és en Llorenç, que antes era de Maia i tot això, però ara està a la policia local,
2: sí.
0: A les seves mans. I què? Pues, jo no sé si se farà fort o no se farà fort, però insisto, a pesar de que és francament millorable l'actuació de l'Ajuntament de Palma, quan les coses funcionen millor no toquen les, perquè encara pot ser pitjor. I així com en el Consell Insular, tampoc no crec que hi hagi canvis substanciosos, almenys en la presidència, que en Llorenç està més que reforçat per seguir endavant. No ho ha fet malament, no ho ha fet malament, d'ell, és que jo més m'afís, per exemple, és en Fernando Rubio, que du tot el tema de mobilitat, bé, de carreteres i totes aquestes coses, no ho han fet malament. A turisme han fracassat bastant, és la meva opinió. Crec que Marcial no era el conseller adequat.
2: Idoni per això.
0: No era el conseller adequat. I és que ara, pues, hombre, és una persona bastant desconeguda dins el sector. Bueno, allà està. I en el govern, no? El govern jo crec que ha pesos pesados molt forts i molt bons. I molt bons, i molt bons. Per tant, no... Veremos, veremos con el tiempo.
2: Sergis, gràcies, com sempre. A vosaltres. Juan Rata, escoltant d'aquí uns instants amb els temps d'esports, i a vostès els esperam demà a partir de les 11 amb una nova edició d'Es Matinal aquí a Ràdio Balear. D'aquí uns instants, notícies.

0: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
1: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
2: Capdepera torna a l'edat mitjana. Del 15 al 17 de maig viu el Mercat Medieval. Durant els 3 dies hi haurà espectacles, música en directe, dansa, foc, cercaviles, cavallers i artesania dins un entorn únic i per a tota la família. Descobreix oficis antics, gaudeix de la gastronomia i deixa't transportar a una altra època dins el marc incomparable del castell. Passeja pels carrers plens d'història i deixa't sorprendre. Capdepera, història viva. Capdepera t'espera. Ajuntament de Capdepera.
3: Radio Balear. Estamos en el aire.

0: La cinquena Fira de Formació i Ocupació de Manacor es celebrarà el 13 i 14 de maig de 2026 al Parc Municipal de Manacor, consolidant-se com a punt de trobada entre empreses, centres formatius i persones que cerquen noves oportunitats laborals o formatives, dimecres 13 de 10 a 18 hores i dijous 14 de maig de 9 a 13 hores al Parc Municipal de Manacor. Connectar directament empreses que cerquen talent amb cercadors de feina i oferir orientació formativa, incloent-hi la fira d'AFP, ofertes de treball amb entrevistes in situ, centres de formació professional, cursos, idiomes i certificats de professionalitat. Aquesta fira està impulsada per l'Ajuntament de Manacor, aprofitant l'èxit de les edicions anteriors per oferir un espai més gran i més oportunitats de futur.
1: Cancanoli,
2: restaurante italiano, Cancanoli,
3: Cancanoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
2: Restaurante italiano, italiano, italiano.
4: Cancanoli, Cancanoli, restaurante Cancanoli.
2: Qué bueno, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli.
1: Italiano, italiano, italiano.
5: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
6: Escúchanos en radiobalear.es.

0: Es Brollador.
1: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
0: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
1: En Esporles, Paseo del Rei número 10, restaurante Es Brollador. Tienes que conocerlo.
2: Capdepera torna a l'edat mitjana. Del 15 al 17 de maig viu el Mercat Medieval. Durant els 3 dies hi haurà espectacles, música en directe, dansa, foc, cercaviles, cavallers i artesania dins un entorn únic i per a tota la família. Descobreix oficis antics, gaudeix de la gastronomia i deixa't transportar a una altra època dins el marc incomparable del castell. Passeja pels carrers plens d'història i deixa't sorprendre. Capdepera, història viva. Capdepera t'espera. Ajuntament de Capdepera.

0: La cinquena Fira de Formació i Ocupació de Manacor es celebrarà el 13 i 14 de maig de 2026 al Parc Municipal de Manacor, consolidant-se com a punt de trobada entre empreses, centres formatius i persones que cerquen noves oportunitats laborals o formatives. Dimecres 13, de 10 a 18 hores, i dijous 14 de maig, de 9 a 13 hores, al Parc Municipal de Manacor. Connectar directament empreses que cerquen talent amb cercadors de feina i oferir orientació formativa, incloent-hi la Fira d'AFP, ofertes de treball amb entrevistes in situ, centres de formació professional, cursos, idiomes i certificats de professionalitat. Aquesta fira està impulsada per l'Ajuntament de Manacor, aprofitant l'èxit de les edicions anteriors per oferir un espai més gran i més oportunitats de futur.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
2: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
3: Radio Balear.